tarda, amics. Ui, doncs dins una vesprà que desitja tota la gent calorosa com és, acompanya molt bé aquesta música que estem escoltant. Anem a parlar del nostre programa d'un poble, una vila que es diu Estivella, i aquesta vila se troba dintre la comarca del Camp.

S'han localitzat diversos jaciments arqueològics corresponents a les seues èpoques ibèrica i romana, com ho demostren els vestigis de Sabató i l'aquaducte dels Arcs. Castell de Baró, Castell de Veselga i Aqueducte dels Arcs. Probablement l'actual població siga d'origen musulmà i es creu que la seva ubicació va estar primer en l'aldea o castell de Veselga, documentada des de 1348. El primer document referit al terme es refereix al 1376 amb el seu primer senyor conegut, mossèn Guillem Colom. La primera carta de poble d'Estivella, Veselga i Arenes va ser del 16 de juny de 1382 per Guillem Moliner. Al llarg de la història, diverses famílies han posseït la població fins que va ser comprada en 1501 per Berenguer Martí Torres d'Aguilar. Arriba l'any 1611 i Jeroni de Montsoriu va concedir la carta poble arran de l'expulsió dels moriscos. El castell de Veselga, d'una època més recente, es creu que és origen de la població d'Estivella. Va estar primer a l'aldea de Veselga, al costat del castell, que ja apareix documentat com habitat el 1248. Edificat en planta actual a darreries del segle XV per Gracian de Montsoriu i enderrocat per els germanats de Morvedre. Amb l'expulsió dels moriscos, el llogaret annex al castell va quedar pràcticament despoblat i definitivament abandonat a darreries del segle XIX. El castell hauria deixat d'estar en ús dos segles abans. Encara que es va restaurar després de la Reconquesta, actualment el seu estat és de ruïna. En ell es poden apreciar les restes d'una torre que es podria identificar com a major o d'homenatge, així com diversos llenços parcials de muralla i els basaments fonaments d'altres torres auxiliars. Entorn de les restes del castell de Veselga es troba l'ermita de Sant Roc, existint una altra ermita, l'ermita de la Santa Creu, que se situa al cim del Garbí. Va albergar durant anys una creu la qual posseix un lignum crucis, és a dir, un fragment de la Vera Cruz, en el que va morir Jesucrist. Avui en dia podem visitar la creu a l'església parroquial, que se troba doncs a l'ermita de Santa Creu. Bon, ça, évidemment, c'est toujours pareil, il y a beaucoup de reliques de la Sainte Croix o de la véritable croix qui sont, disons, éparpillées de la monde. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on allait beaucoup en Terre Sainte, beaucoup ne sont pas revenus, mais certains sont arrivés quand même chez nous, en retour chez eux ou, disons, assez près. Et bon, ils portaient des reliques comme nous, par exemple, aujourd'hui, on va dans un autre endroit et on porte un souvenir, on porte une relique. Mais à l'époque, donc, en allant en Terre Sainte, la moindre chose qu'on pouvait porter, si c'est possible, c'est un petit bout. Même si c'est une petite, petite, petite pièce ou fragment de la véritable croix, donc c'était quelque chose de vraiment extraordinaire pour eux.

està molt bé, les cançonetes, perquè bé, a part de la lletra, a part de la lletra de la cançó, però les músiques són boniques perquè és per moure les garres i tocar les castanyetes. Doncs què voleu més? Parlant, doncs, com economia. La seva economia es basa en agricultura, principalment de cítrics. Anys enrere es realitzaven activitats artesanals, tal com la fabricació d'estores de nuc a mà i la de pintes d'asta de bou. I actualment ja posseix un xicotet polígon industrial. S'està integrant en el sector turístic i d'oci, ja que disposa d'un càmping enfocat al turisme rural, càmping Serra Calderona, i d'un parc d'oci, el Pla Estivella, situat als peus de la muntanya Garbí. Disposa d'unes instal·lacions ben dissenyades per a mostrar als visitants amb criteris molt didàctics les característiques de la fauna i flora mediterrània, poble artesà, parc infantil i alberg. En el que fa referència a les festes, al País Valencià, com de l'ensemble de la península Ibèrica, com d'en beaucoup d'endroits mediterranèens, les fêtes és quelque chose de sacré et indispensable qu'il ne faut pas surtout manquer. El 3 de febrer, Sant Blai, s'ofereixen grans calderes d'arròs amb fèsols i naps, tradició aquesta que es remunta al passat segle. Se celebren les festes patronals entorn al 16 d'agost en honor de la Santa Creu, del Garbí i Sant Josep. Segons la tradició, la creu de la localitat guarda en el seu interior una relíquia de l'Ignem Crisis. Se celebren concursos de paelles i una setmana de baquetes i bou embolat, amb la participació de múltiples penyes taurines. Com a preparació de la festa de Sant Roc, el 16 d'agost, se baixa la imatge del sant des de l'ermita de Beselga una setmana abans, en processó enllumenada amb torxes. I el dia 16 es torna a Beselga, on se celebra una romeria. En ce qui fait référence à la gastronomie, parce que vous savez, quand on parle du Pays Valencien et d'autres endroits qui sont très proches, donc la gastronomie, c'est quelque chose de très important. Nous sommes du Sud, c'est vrai, vous vous sentez par notre petit accent, donc manger et boire, ce sont deux choses indispensables. Parfois, on peut avoir des autres idées après, mais l'essentiel, disons, c'est commencer à boire et à manger. Et après, il y a deux solutions. On peut être avoir de ces idées que beaucoup de gens pensent sans dire, ou aller dormir parce qu'on ne peut pas faire une autre chose. Enfin, tout est vraiment idéal. Donc, dans la gastronomie, il y a terre de bons arrossos. En paella, comme à plat d'estèrera. I bon embotit que es pot adquirir en les carnisseries locals. S'elabora artesanalment oli d'oliva. Són típiques de la població, les anomenades coques del dia de Sant Blai i el conegut arròs amb fèsols i naps, que es brinda a tota la població en grans olles el dia del Sant. I unes altres postres típics són les orelletes amb mel. Doncs bo, ai, que se mos va l'ossant al cel, i crec que val més que continuem a parlar, perquè si no, parlant de menjar, què voleu, eh? A això ara ja es comencem a tindre gana, sí, perquè hem menjat a les 12, a migdia, i sabeu que a les 4 ja es fa tard, eh? Ja es fa tard, doncs les coses poden arribar, eh?

una musiqueta més que mos ha ficat les garres alegres i ara anem a provar, doncs, l'entorn natural. Bien sûr, vous pouvez vous imaginer que pas loin d'une zone de cette région, avec ces châteaux moyenâgeux qui sont vraiment extraordinaires, et dans un état de conservation, disons, assez important, surtout pour celui de Sagunte, parce que je vous ai dit, au cours des siècles, le château a été amélioré, a été agrandi automatiquement. Ce n'est pas tellement depuis longtemps que le château a été, disons, enlevé des troupes qui garnissaient cette forteresse. Dans un entorn natural, Estivella està situada al cor de la Serra Calderona. La proximitat a la mar aporta el clima suau i equilibrat. En sols tenen un gran valor i és per això que abriga comunitats vegetals de diferències i de gran valor botànic. Algunes espècies de gran rellevància han motivat la declaració de microreserves de flora, com el puntal de l'abella, Estivella, quan a la fauna, la serra compta amb una abundant fauna entomològica. Entre aquesta abundant fauna trobem aus com els enganyapastors, l'esparver, l'atzor, l'abellerol, l'àguila perdiuera o el mussol reial, entre altres. A més, la Serra Calderona és un espai declarat zona d'especial protecció per les aus. També podem trobar reptils com la colobra viperina, el fardatxo ocel·lat i la tortuga leprosa. Una important part de la fauna són els mamífers, entre els que es troba el porc senglar, el gat salvatge, el rabassot, la guineu, els esquirols, els conills, llebres i els eriçons. El paisatge natural de la Serra Calderona és singular i divers, amb una gran complexitat en el relleu, xicotetes valls i barrancs en orientacions variades. Ràpides vessants que enllacen amb nombroses cimes són una de les més emblemàtiques. El Garbí, de 601 metres d'altitud, una magnífica talaia de tota la comarca del Camp de Morvedre i del litoral de l'Horta de València. Són interessants també els paratges de Beselga, la Font del Barraig, així com els barrancs del Pla de Linares i de la Carrasca. El Saguntum romà va passar a denominar-se Morbiter pels àrabs i al castellà Morbiedro, Muris Veteres, els murs vells, en edat mitjana. Els romans van a traçar des de Sagunt una calçada fins a Terol i el Camp de Morvedre fou un pas obligat i porta d'entrada a la vall de Palencià. L'eix principal de la comarca és el dit riu, punt d'unió de totes les poblacions a la seva vall. Arriba sense penes a cabal al Valà dels Tarongers, ja que són canalitzades les seues aigües en multitud de sèquies per a rec i finalitzen el terme de Sagunt ja completament sec. Aquesta artèria fluvial ha sigut una via de comunicació i d'enriquiment cultural, al contrari que el Túria, que no fou mai una vall definida i de fàcil pas. Té 75 metres de descorregut i el seu llit està regulat per l'embassament de Regajo, gràcies al que es poden regar 6.000 hectàrees en la comarca. Tant la Serra d'Espadan com la Calderona tenen gran tradició excursionista i amb un eix principal de sendes de gran recorregut de cada una. El GR36 a Espadan i el GR10 en la Calderona, dels quals es ramifiquen una sèrie de camins abalissats a menor reconegut que connecten les poblacions o acosten els llocs d'interès. Ça aussi, c'est quelque chose, disons, que les gens très souvent de fois. Je parle ici en Occitanie, parce que quand on parle, bon, pour les Valenciens, parler de l'Occitanie, on en a entendu parler quelque chose, peut-être, quelquefois. Mais quand on parle aux Occitans, disons, les pays valenciens, oui, on passe à Valencia, il y a des falles, et après, c'est une route de passage vers l'Andalousie, pour aller, disons, visiter Grenade, Séville, tout ça. Même si de plus en plus, chaque fois davantage, il y a des Occitans qui vont passer des vacances, disons, à Castelló, à Valencia, à Alacant, et que certains même que j'en connais qui sont allés s'établir dans ces terres parce qu'ils se disent c'est un endroit merveilleux, le climat est extraordinaire. Peut-être moins aujourd'hui qu'avant. On disait toujours pour 4 sous, on mange. Aujourd'hui même, si on en paye 8 quand même, on arrive à trouver à manger et la vie est beaucoup moins chère en comparaison que des autres endroits. Donc ce n'est pas étonnant. Le climat est bon, le paysage est extraordinaire, l'ambiance est bonne, la nourriture aussi et tout ce qui accompagne la nourriture aussi. Donc pourquoi rester ici à Toulouse si on peut aller passer le temps là-bas? Vous ne croyez pas? Anem a moure de les garres una miqueta més amb una altra cançoneta de casa nostra i anem a tornar després.

bien sûr, en continuant à parler, disons, de ce qu'on peut faire dans un village valencien, enfin, dans une ville valencienne comme ça. Vous n'êtes pas loin de Valencia, vous n'êtes pas loin non plus, disons, de Sagunt, vous n'êtes pas loin non plus de Castelló. Il y a Alacant, ce n'est pas quand même la fin du monde quand vous êtes dans un endroit comme ça, hein, donc automatiquement, c'est tout assez proche, tout est assez près. Et bon, vous pouvez faire des excursions à la Serra Calderona, hein, vous pouvez faire un massif de Carroche, vous pouvez faire des excursions, disons, dans ces coins un peu partout. Vous pouvez aller, par exemple, à Moixent, déjà, en allant vers l'intérieur, disons, en contournant un peu pour aller à la Val d'Albaida. Il y a Lidon, par exemple, où vous pourrez même danser aussi une jota, la jota de Moixent, que par exemple, aussi c'est pareil, ils disent faire des roses, fesos i naps, qui est un des menjars més bons que hi ha. Jo us ho dic per coneixença, n'hi ha que poder no, però jo us ho dic per coneixença. A mi és un dels plats que m'agrada més. M'agraden tots, però l'arròs amb fesos i naps és una de les coses. Llàstima que no ho facin els grans restaurants, perquè diuen, abans diuen que era menjar de pobre, però ara trobo que és molt bo. A Estivella, doncs, podem realitzar un gran nombre d'activitats, tals com passejar pels seus carrers i places, visitar el museu parroquial o llegir un llibre en agència de lectura. També podem practicar una gran qualitat d'esports en el poliesportiu municipal, com el frontenis, tenis, futbol i altres coses, i a l'estiu, per què no, doncs, nedar a la piscina. Hi ha el càmping també a la Serra de Calderona. Doncs voilà, vos podeu vos imaginar que jo vos parlo d'una vila, una vila que sense avoir de milions d'habitants, doncs hi sé tirar un màxim de profit, d'abord, sa situació extraordinària, et deuxième, bon, ils ont quand même un esprit d'initiative quand même très grand. Il ne faut pas oublier, nous avons été carthaginois et phéniciens, et de eux, nous avons appris, on a appris un petit esprit de commerce, une tradition commerciale qui est quand même très importante. Podem gaudir de la natura passant el dia en el parc d'oci, el Pla, on vos mostren els visitants amb criteris molt didàctics els característics de la fauna, la flora mediterrània i que compten més amb una granja temàtica. Vaig poblar artesà, parc infantil i alberg. També és interessant el càmping Serra Calderona, ubicat en plena serra, on podrem descansar o passejar en contacte permanent amb la natura. Una altra forma de gaudir de la natura és donant passejos en bicicleta pel que vol, o passejar per la muntanya a peu, o fer senderisme per les diverses sendes que travessen el terme municipal, com el GR10 i altres. Si triem per a la nostra excursió, podem enllaçar des d'Estivella per un antic camí rural amb la Font de Barraix i el GR10 des del que sugerim pujar al Garbí. Màxima altura comarcal amb els seus 601 metres, que és un mirador d'excepció dels curs base valencià i del golf de València. Eixim pel camí de l'Horta Seca, per la plaça de l'Ermita. El carrer de la dreta mos du al castell. Seguim fins al final del carrer per a baixar a uns camps de senda que enllaça l'altura circumbancada a l'esquerra amb un camí rural que més endavant s'uneix a una pista que seguim a l'esquerra. Després de passar el barranc, prenem la pista altre cop a l'esquerra i de nou per arribar a la Pedrera. Si seguim a la dreta, arribem al Parc d'Oci i el Pla. Ja a la Pedrera, prenem el ramal de la dreta. La pista principal està tancada per una cadeneta i comencem a remuntar el barranc de Linares. Als 700 metres, gairebé, abandonem el camí per a prendre una senda a l'esquerra que en els seus primers metres puja en fort, pendent, i que després continua pujant més pausadament. Arribem a un fals tossal, ja que no hi ha divisòria d'aigües, i comencem a baixar per a creuar el barranc un parell de vegades, fins i tot seguint per dins d'aquest per continuar descens ara per la vessant dreta i deixant a un xic una senda a la dreta i creuant de nou el llit del barranc. Voilà, c'est quelque chose, disons, qui font monter, descendre, mais c'est un endroit extraordinaire pour faire une sortie, hein? Direm que la senda enllaça amb un més ample que seguim a la dreta, en continu, ascens fins a la pista on està la derivació del GR10, a Estivella, que nosaltres seguirem en direcció a la Font del Barraig, a la que arribarem en uns minuts. Bé, això és una sortida que faut... Perquè, és a dir, on aime beaucoup aussi la marche à pied dans ces régions-là. C'est vrai. C'est une tradition historique. Pendant des années, il n'y a eu que les bêtes de trait. Et sinon, les gens, on allait à pied partout.
et ces restes, ces traditions. Bon, je crois que c'est une tradition que ça se perd de plus en plus avec l'affluence des voitures en quantité. Mais dans tous les pays de l'Europe, on a marché énormément à pied. Et bon, les gens, ils se sont pas morts. C'est rare qu'il y avait quelqu'un qui partait et n'arrivait jamais parce qu'il était mort en plein chemin. Et je crois que c'est une des choses que je peux dire. Quan hi havia alguna persona de casa, però no en un altre lloc, si no tenia una desgràcia terrible, doncs era molt raro que mai hagi arribat a la seva destinació. Perquè això vol dir que caminar a peu no ha matat mai a ningú. Al contrari, ens ha permès d'arribar a un lloc com l'altre. Una musiqueta més i anem a tornar.

doncs, amics nostres, el nostre programa ha arribat a la seva fi. Vos desitjo que passeu una molt bona fi de vesprà. Desitjo de tot cor que el nostre programa hagi sigut del vostre agrat i dins la tradicional manera de dir les coses així en Occitània, vos diem mercès pla per haver demorat amb nosaltres, bono serado i adeixats, que en valencià vol dir moltes gràcies per haver estat amb nosaltres, i vos desitjo que passeu una bona fi de setmana fins la setmana que ve. Bona vesprà.

aire aimava la natura, la campagna, los paisans e l'usa tutt'un defendut. Aimava tabès la lengua e la cultura occitana e l'usa tutt'un defendut egalument. Espera co ca cum pausat en 1932 una cançó a la glòria de son país occità, cançó que ha apelat tout simplement l'occitano. L'occitano. Ai nat de l'occitan, obriers o ben paisans, nascut d'aquel obiellotero que ven apparat nel laguero, fier de nostre nauto fe, i volen guardar tabé tout so de mai que sa cultura, dans un troubadour sa que la, mantener tabé la natura, sa belo lengo tapla. Tant que fa giun, marxen tu giun, a oeie d'umà, la mà din la mà. Al nostres efants, perquel, avent tant manejat e tu donat, eritier de nostre bé. Lo nostre esparent tabé avion dû ver lo camí qu'avent segut sin pali. Bono maire, nostro terro nos has estalviat misero, e fai che dint un cel lo suel d'amore bel.

0: Bentour de Claudie Martissus Radio Utsitalie parlan Aradistor a mion beester mi mardin medievaloc.
1: Une article del Christian Andreu parelu le 24 de février 2022 sur le site de nostri partenari medievaloc.com intitulat D'Utsitas al Portugal. L'istorio es, de coach, une senfi de suspresos desconigudos. Cune sianja pas gaere. Sur la presencia d'armados e de culus ucitas sur laiteros catalanos, aragonesos e bascos penden l'edat medievalo pramu de la famoso reconquisto. Mas es pas blico conegut que les ucitas dintreron tabé mai al sud de la península e arriberon dinde regius plaluinianos d'Ucitanio como Portugal. E avei puden dire que forso territoris portugueses meridionals fugueron conquistats e pei colonizats per d'Ucitas en aquella epoca. L'Alentejo n'est serio un exemple segu. Tout serio començat en 1199 quand les reis sans primiers de Portugal donnent les territoris conegut à l'aro como herdat de Safa als templiers. Al nord, la regió era delimitada pel flume Tejo e al sud hi havia so que a peixerion lei villages de Nisa, Castelú de Vida e també un tros del territori que a l'uro d'aro demoro din l'estat espanyol per approche de la frontiera actual dels dues estats. La regió fugue donada pel rei portugués pramunt que hi havia paidigus e que hi calió enviar de culus leuleu per defensa se calió le territori contra els atacos arabos e berberos. Leu, les templiers bastigueron un castell per defensa la regió de possibles atacos sarraginos. Pei li meteis rei anunciet que hi havia una cocinat e que era una mà d'arribar de centenars d'ucitats que colonitzarien le territori. L'arribada dels culus ucitats paimense de banet pauc a pauc e pas tutis d'un cop. E hi arriberon al long de les annades seguentes. Li daries que hi arriberon colonitzaron le territori de Safa. Serio pas briques tu n'han de descubrir que les culus ucitats que arriberon en aquel osteros del sud portugués demoreron tot junt proches dels castells bastits pels guerriers templiers. Prèp d'aquells castells, les ucitats poderon bastir a l'entorn a més seguretat d'hostals i d'eglésios e fundar de viratges nous que restarion l'ataco sarrasino. Mas, també, valieron l'urnu d'origino en aquells vilatges. Le numai set clara l'uro d'aro es le del vilatge de Nisa, pramun que les ucitas que arriberon de vei ucitanillo eron de la vila ucitano de Niso. Aixi bastigueron un vilatge a me la toco de bastir un novo Niso. De remembrar que sus documents et sigils tapats de l'époque, l'énumaliat ou prépausat est Nice Nova, pramon qu'il y a déjà une Nice Veglia, la ville provençale de Nice. D'autres nous remembrons tabé que les ucitas arriveront sur aquel territoire méridional portugais pendant l'époque médiévale, al siècle XIII, et fondèrent des villages à Melenou, d'Ares, Arles, Montalvan, Montalba e Toulouse, Toulouse. Tutos aquellos vilos ucitanos situados avei din l'estat francés. La letra de fundació e de seguretat d'aquellos novos vilos u villages, li famos feu, arribet a pei, pauc a pauc. Per ací, la primera fuguet donada pel mestre Don Frei Estevan de Belmonte, à la ville de Nice entre les années 1829 et 1832. Une ville qui, justement, et fins al siècle XVI en caro, era escrito Niso, N-I-S-S-A, comme se passava en Occitanie. Mais en l'area d'edat medievale, cal just linea que les villages d'Ares et Montalvan fugueron annexats à Nice en 1836 et Alpalion et Toulouse en 1853. La bilo portugueso de Nice, a loro daro e juno pla pulido bilo che fuguet habitado già penne l'epoco del Neolitique. Es famoso per sus formages. De bastiments tras questunans che cal visita sunt le castel del segle XIII, las portas de villa, originalos de l'epoca medievalo, las gleisos de Matris del segle XV e de Misericordia del segle XVI, a mai de diversos monuments megalitics. Per assi es estonant de descubri qu'uno pulido bilo meridionalo de Portugal fuguet colonizado e habitato al segle XIII per ducitas, plaluent de lur país d'origino. Sa presencia demoro malurosament nuei sonque din l'inu de la bilo e beleu les producis tipics como l'aigo mineralo ou le formage, trasque famus per sa qualitat al Portugal. Cusi que sio, se poden visitar l'Alentejo e la vilo de Nisa, cal pas d'oblida que fuguet un regiu conquistado e colonizado per ducitas. Ducitas al Portugal, un article del Christian Andreu paregut le 24 de febrier de 2022 sur le site de nostre partenari medievaloc.com.
0: Grand merci Esther et à Palais, au Suisse Radio, Outsitane. Continuez la musique, un bel ou quoi de la plane, canaille. Oui.

0: Enfin, Mariscal, com sabia, més que... No. Que hi eren Can Bolut, Recreia, era nostre, era els nostres bats, sí, la veritat, i que hi ha hagut jo batalla, era armada que vam que cagodis, de Louis XIV que ha pujat, així és la veritat, i així tots els vilatges que han trucat, que han, les campanes, que són ressemblat, i que han butat, que han batut, era armada de Majescau, qui s'apare, de Ockencourt, que han agarrat l'armada, que l'armada de Ockencourt que s'era refugiada en una iglesia, loc sacrat, sus la comuna de Hier, i tots els viladiots que portaven armes, que havien el dret de portar armes, que han negociat i que han tots tocat la revolució, que havien el dret de portar armes i no pagaven pas, era gavela. Que promo, e que promo da quero que han acuellut que era un país de refugio que ha acuellut reprobats bon, que coneguit de tous temps e que ha eu identitat as probort primo que e funcionament que era toujours et funcionament de las repúblicas birenenes e eu que dize que saievam se naievam pas a but dus estats Force, horse, com era França de costat, era Espanya de l'altre, que érem estat, drin com era Suïssa, com els cantus que són en Suïssa, que hi havia, bon, un esprit d'independència que en aquestes, en l'ústia de la vida, i que s'ha retrobat en que ha l'autocolant que dit, República de la Vida, el país de les set bats, primer que hi ha set bats, i que eren bats administratius, que elegiven els lluïs cursos, que vol dir consults, que eren amassades, que s'aperaven eras besiaus de Besi, eh? En cada vilatge que hi havies amassada de tau, i que hi era la democràcia més enfin des cap de Marisú, eh? I de Zairetes, eras ennes que decidiven autant com els homes se hi eren eireteres, pregun que se no hi eren pas eireteres, no hi eren pas anat dret, i que hi ha justuera qui escunda, que hi eva es munyes de sense vi, que buieven he desplaçat el vilatge de Cautarès, i era amassada dels besis de Cautarès, que han discutit, e que hi ha Johanna, qui s'aperava Gallardina de Freixu, que ha dit no, e tot era amassada que ha canviat, e n'han pas volut desplaçar el vilatge de Cautarès, e que s'han oposat als munyes de Sensabí, que ha tot tem avut jo identitat hortes, jo sorta, de democràcies, dels caps dels mestres de Maizú. Els cadets que hi eren n'eren tot, que anaven en armada, que hi eren en la muntanya, que hi eren a Oies, o les famílies riches que hi eren, que anaven a Curés, o, bon, enfin, que hi ha els cadets de Gascunya.
1: I aquella identitat forta, històrica, que de demora ho veia en que era una semblata de la set bat o tot a cui negat en el departament o en que era un lloc on defen aquel obispo de libertat regional mai que mai local o que
0: A més que cau dir, a debut, quan hi ha hagut la creació de les comunitats de comunes, que era d'hora, però que eren comunitats que són creades, que han repres els schemes de les bats de d'altres cops. Així que hi hem, en un lloc que hi ha mare, maire de vilatge, i que hi hem creat, era la nostra comunitat que reprenava drin, era bat que se'ns aperava, era bat de l'extrema de Sales, i que hi hem repres din aquero e era utabat davantage que hi havia era aquero sense vi aquero que cau dir que per ací els sindicats era assemblats de comunes que hor l'untens que geraven els bes com els de sense vi de la massada de la bat de sense vi que geraven eren aigues de Cautarès, n'eren pas de vilatges de Cautarès que a part que eren de la propietat de

Aliusiat din aquest emisiu de cele Europa Merocuntado anam parla des primiers cultivatus en Europa. L'Europa coneix de cambiaments encara mai prigun que la pitjota revolució tècnica coneguda per los caçaires de l'edat de Peiro a la fi de la període glaciar. Il no mateix temps que la fonte de les glaces alibera l'Europa del nord a comptar de 10.000 anys abans lo Crist, les primeres comunitats agràries comencen a se desenvolupar en Orient e d'aquí aquesta civilització de cultivatus gagna l'Europa mentre los mil·lenaris que seguissen. Aquesta revolució agrària tusto la Scandinavia e las islas britanniques al quatren millenari. L'existència lliure a reprecari des caçaires de l'edat de Peiro és pau capau reemplaçada per un viatge de viure menys precari a replaçar menys lliure gràcies a l'aparició de les societats agràries. Cal demorar la revolució industrial del segle XIX o la societat tecnològica de l'edat atòmica de la prep de 1945 per notar una modificació tapriguna de l'història de l'Europa. A altre cop, els historians pensaven que aquesta revolució agrària havia aportat en el mateix de tals avantatges per los homes que co havia degut estre insuficient per los incitar a la mena a pla. Ara, a l'um des debats científics actuals, los cercaires han pres de mai en mai consciència que los pobles de caçaires eren pla mai proche de la natura que los homes de la comunitat agrarios. Han també notat lo treball difícil e de longo exigit per la cultura de la terra e l'elevatge de las bestias en rapport als pobles que vivien de la caça e de la culietta. Se son donc pausat la question de sa opresso qu'abio butat las tribus de caçaires cap a l'agricultura. Una responsa sa trobo evidentemente dil la creissenso demografico degudo al desvelupament des utis a la fi de l'edat de Peiro. La populació augmentava, la reserva de caciglio en Europa era pas suficient e l'esperit d'invenció havia suportat d'un certo faissu una tal evolució que façonet directament l'estructura de la societat. De caçaires lliures, los homes vengueren de cultivatus sedentaris. Aquesta explicació torna a mettre en causa les explicacions de les annades 60, segons les quals l'introducció de l'agricultura en Europa hauria estat deguda a l'immigració dels pobles vengueren d'Orient que, doucement, se serien substituat ou mesclat à las tribus de caçaires. Si à quoi s'espace passat, on a assista à l'art, sio à une insuffisance de las cultures agrarias d'Orient, sio à un desvelupament autonome d'aquelles societats de cultivatus sans cap d'influence extérieure. Enfi, est pla possible qu'il y ait sa gutte une influence conjugada de tous aquestes éléments. Cal que sia l'aparició de la revolució agrària que se fasquet al 5e e 6e millenaris, una de ses condicions és lo cambiament de climat que s'es produït qualques millenaris mai leu amb la fonte de les glaces en Europa del Nord. A compte d'aquesta època, los cultivatus comencen de treballar la terra gràcies a des sementos venguts segurament d'Europa del Sud. Per això cal utilitzar de pigassos mai eficaços que les des caçaires de l'edat de Peiro, la melioració evidente de la tècnica de taglio del silex, l'arribado de la civilització des agricultus és lo pulissatge de las pigassos de Peiro. Los cultivatus poden alar d'alia de grandes susfassos de bosc per n'enfaire de cans. L'innovació és talment important que és un des elements que ha marcat lo passatge del paleolític al neolític de l'edat de la Peiro tagliado a l'edat de la Peiro liscado. Suffis d'estre davant un silex liscat per estre segur de sa troba sus un sito de cultura agrario del neolític. Lo climat mai clement e lo daliatge des bosc cambe de nouvelles utils inventats permeton as estagians de l'Europa d'abandonar los balmos e de s'integrar dil las planos on los cultivatus comencen a basti de vertadies ustalses e de lloc fixes. Aquestes cites venon los primers vilatges d'Europa. La vida nomada fai plaça a las primeres societats sedentaris organizados, alaro que l'esperanza de vida mejano d'un caçar era de 20 a 30 anys, com lo mostren los esqueletes trobats, aquel augmento din la societat agrària.

al lloc de despendre del bon boulet de la natura, los homes n'embenen los mestres e la faissunos al gré de l'urbejun. Los arbres son coupats e brulats, las cendros des arbres junguen lo rolle d'engrès. La terra es laurado per un nouvel utis, la rairo, un batu a laura tirat per un animal de tract. Las cereales son daliados al fausot, butados al flagel e embarrados per lur miliur conservació. La tècnica de la putario és ameliorada per fi de poder birra de bases mai grans amb de parets un pau mai pitxutos. La rodo e la careto dintron tabé de l'utiliatge del cultivatu de l'edat de peiro. En fort de la cultura de las cereales, l'elebaccio es la principal activitat de la gent. Alors que l'ucasair del paleolític caçabo e tuabo d'animals salvatges, lo cultivatu capturo el l'animal salvatge per la privada e n'envair l'elebaccio. Lo bestial benatal uno reservo suspect. L'estucaggio fa la societat agrario donc mai independente de la natura e a cos encadeno amb un economio de trebal que permet un especialisatiu. Los cultivatus podon escambia socan de trop contre de produits d'autres corps de mestier. L'especialisatiu e la reparticiu del trebal, la creissencio e la reparticiu des estocs fan pauc a pauc uno diferencio entre riques e paures. Los can de terros de bestial, un mestier a tissa ou un tour de poutier han de mai grandes possibilitats economicos e uno mai grande influenzo sociale que los can pas que los mans a proposa. La societat de classe comença doucement a se profier là amb l'apparició d'un concept tal que lo dret de proprietat. Pauc a pauc, alcos familios n'embenen a posseda mai de terra e mai de mejan de producció que d'autres, so que es nouvel en rapport a la societat de Casaires on tutis los membres del clan treballaven de concert e eren egals entre ells. Aquestis cambiaments dins las condicions de produccius deixen mai de temps lliures, so que favoriso probablement lo desenvolupament de visius mai coherentos de la vida e de la mort, de la destinada de l'home e de l'influència dels dius. Al cours d'estén, besen meteis que s'es poscut formar un homeno de clergé. Las tumbos monumentales tornen evidentment la societat agrario mai visible que las tumbos efemeros d'escassaires. Los etnografs podon per l'estudi de lur contengut se faire un idelio de las costumos religiosos, un usatge comú ad aquesta civilizaciu de cultivatus de l'edat de peiro dins una grande part de l'Europa occidentale consiste a bulega e a dreissa d'impausen blocs de peiros. Aquestis se presenten just la forma de menirs, de dolmen ou d'assemblatges circulares que abriten los morts e servissen tabé de temples ou de llocs de cultes a la tri. Toute la tribu de Guet participa à la construction d'aquestis monuments que demeurent comme une marque visible del closc social et religieux de la comunità a tal que de sas limitos. D'unis dolmen sont costumièrement faits de mai d'un bloc de peiros dreissats à la verticale et sus los cals reposent une ou mai d'uno peiros platos que poden pesar cadunos mai de 21. Là où las cambros sont enrodados d'un cercle de peiros quiliados que protegis lo lloc sacrat, cobertos d'un tertre, aquellos cambros son ditos a tumulus. Lo Danemark a el tout sul possède 3000 tumbos megalíticos, la France 6000 cambros de dolmen e las islos britannicos 2000. Las cambros son utilizados como sepulturos familiales mentre mai d'uno generaciu. Dindunos d'aquellos tumbos a tumulus, lo passatge de las cambros funerarios podon mesurar juntio 10 metres de lung, on y arriba per un lungo passado coberto. Los obratges los mai impressionants de l'edat de peiro fan partie des monuments megalítics en França, en Angleterre, en Irlanda e a Malta. Pla d'aquellis monuments cambieron d'un país a l'autre, a un trobo tant de tracts similars dins las tradicions megalítiques que los cercaires y han vist lo fiel conductu d'una civilisation europea comune lo lung de las regions
scoutières de l'Europe de l'Ouest. Autre cop, sum pensabo que la tradition remontabo a las ancianas culturas orientales e ero inspirado perdu per las pyramides d'Egypte, serion pla las migracius lulung de las costas ouest europeos que la orion expandidos. Según de teorios mai recentos, aquestos tradicius se serio pas expandido gracio a la migraciu, mas per los contacts frequents entre las diferentes regiões d'Europa de l'Ouest. Las regiões de l'interior demoran en fort d'aquestis contacts. Serion puleu las idelios, los sapiens techniques e las concepcions religiosos qu'aurion circula d'une regió a l'autre e creat a compta de l'edat de peiro una civilisation commune europea. Las populacius e los meteisos demoran sedentarios.

segurament pel cansament i la desesperació de veure que la situació en França mai no va canviar per als drets de les minoritats, tanmateix, quan va començar la seva carrera, tenien discursos prou clars. El Claudi Martí, per exemple, cantava que Occitània saludava la Cuba novament castrista en la seva cançó Occitània, saludo Cuba. I l'ús de Nadal, que no eren encara el grup popular Nadal, abans d'animar les festes dels poblets occitans, com ho fan ara, preferien memorar la mort de Víctor Jara, o encara denunciar els crims de la dictadura espanyola contra els activistes bascos. És això que va cantar en la cançó Espanya, 27 de setembre, la banda L'ús de Nadal. Una cançó contra la pena de mort i contra el règim franquista. El títol de la cançó recorda el dia del 27 de setembre, quan la dictadura de Madrid va matar, entre altres, els bascos antifeixista Juan Paredes, dit Chiqui, i Ángel Otaegi Echevarría, dit Otaegi. S'obre un ritme de marxa militar, ritme molt utilitzat en la cançó de protesta, descriuen els horrors del franquisme amb paraules com por, color de nit, crits, ombra i, per fi, mort. La tornada en espanyol condemna la pena de mort i situa encara més la localització del problema denunciat. En la segona cobla recorda els turistes francesos, entre els quals moltes occitans, que el règim mata amb el seu diner, perquè Espanya coneix una augmentació forta del turisme que permet al règim de mantenir-se. Això es refereix també a una mena de normalització política que els països veïns sembla fer amb l'estat franquista i denuncia també el paper dels ciutadans d'aquests països. Per fi, en l'última cobla apel·len a combatre la dictadura empenjant-la a l'arbre de Guernica i a agafar els revolucionaris portuguesos que van destituir el règim dictatorial un any abans com a model. Tanmateix, des del procés de Burgos, que el 1970 va jutjar 16 persones acusades de pertànyer a l'organització armada Euskadi ta Askatasuna, ETA, els intel·lectuals europeus van posar-se a favor dels activistes bascos i, per mitjà d'ells, per tots els pobles minoritaris en lluita per a l'autodeterminació. De fet, com ho escrigué Jean-Paul Sartre en el prefaci del llibre El procés de Burgos, el fet basc, imposant-se en la seva necessitat, no acaba d'enllumenar catalans, bretons, gallecs, occitans sobre el seu destí. Vull oposar així la universitat abstracta de l'humanisme burgès a la universitat singular del poble basc. I un poc més lluny, ens apercebem que les fronteres actuals corresponen als interessos de les classes dominants i no als desitjos populars, que la unitat de la que les grans potències estan molt orgulloses amaga l'opressió de les ètnies i l'ús sorneguer o declarat de la violència repressiva. Sartre sembla ensenyar-nos que la solidaritat entre els pobles en lluita feia, fa i farà la nostra força. Escoltam la cançó Espanya 27 de setembre de la banda L'ús de Nadal.

0: Cuzzitagno, 13 euros.
1: Total festune, l'udimenge 7 de juin, al mercat Cubet de Castanet. L'udimenge 7 de juin, a conta de 9 euros del matí e jusqu'aux 2 euros del vespre, la Castaneto de Castanet festeggia l'arribado dell'estiu amb animacius a gratis, en parallel del buido de la cambro, al mercat Cubet de Castanet. A 11 euros, conte del gazzunambul, a mieggio e mieggio, musica e rondos uzitanos, e tutta la mattinada, giocs de fusto. Dimenge 7 de juin, matinado festivo a l'entun del solstici d'estiu al mercat Cubet de Castanet, al profit de la Calandretto de Castanet. La Calandretto de Garunet organizo uno dimenjado festivo lu 6 e 7 de juin. Rende pe lu 17 e 6 de juin a conta de 3 euros del vespre per uno kino, seguido d'un repais aligot salsiso e d'uno serrado am un premier DJ set per Transoc Vinyl e concert del grup Cridats e un segon DJ set per Okemai din la cour de la Calandretto de Garunetto. Lu dimenge 7 de juin a conta de 9 euros del matí, inquiet a benguido de la Garunetto. E tutta la giornata, lu Big Band de Bielos, lu Cor de Garunetto, lu Cara ok d'aquí, la musica de trucs e un mixucita en charadiso ambigudos e restauratio. 17 e 6 e dimenge 7 de juin, giornados festivos all'entun del solstici d'estiu alla Calandretto de Garunetto.

Quan sigui fatigat d'estar vist semiador de muts, quan hagi de lo cap augment i mire de cançús, i dic jo que aniré a la maïsú de l'estranger, que posaré la porta, la

0: Bona tarda, amics, bona tarda, Santi.
1: Bona tarda.
0: I bona tarda a tota la gent que ens està escoltant. Avui anem a parlar del poble de Camarles. I segur que no en dic village. Cada vegada diem el mateix, si no un dia en village, perquè és toujours el meu poble. Mais qui nous en veut le pas, per nosaltres sempre és el poble.

0: Bé, doncs, Santi, bona tarda. Tornem a repetir una altra vegada a tota la gent que ens escolta. Avui, doncs, anem a parlar. Sobretot, anem a parlar, però tu parlaràs potser una miqueta més, perquè coneixes més que jo, doncs, de Camarles. Camarles, doncs, en quina situació es troba, quin lloc es troba directament. Disons, perquè les gens, d'ici Toulouse, qui no coneix pràcticament pas, perquè quan on dit de Catalunya, bon, on arriba a conèixer, quan on dit Barcelona, es coneix, a Girona, peut-être, parce qu'ils arrivent à avoir un mauvais souvenir encore du passage de la douane. Mais quand on arrive, disons, à Tarragone, on file vers Valencia, on file vers Alacant, très souvent de fois, et on s'arrête difficilement dans cette terre de l'Ebre. Donc, la situation, mais jamais, on se trouve, donc, Camarles.
1: Camarles és una població que trobem al delta de l'Ebre, concretament a la comarca del Baix Ebre, és a dir, que seria a la marge esquerra del riu, i podem dir que per accedir a Camarles tenim la carretera nacional 340 Barcelona-València, l'autopista 7 també, podem agafar l'autopista aquí a Tolosa i no deixar-la fins a Camarles perfectament, i després també tenim parada de tren del tren que fa la ruta Barcelona-Tortosa, un tren regional, que té parada també a la població de Camarles, és a dir, que és un poble de molt fàcil accés,
0: que no quedaríem fora d'un accés fàcil, d'una cruïlla de camins fàcils per poder-hi accedir.
1: El que passa que, com tota la majoria de pobles que estem fent, com la setmana passada a l'Ametlla de Mar, són pobles que es troben al mig de línies de comunicació importants que comuniquen Barcelona amb València, i aleshores, clar, s'han trobat d'aquests pobles que arran d'això que estan molt ben comunicats.
0: Doncs quan no és com el mateix quan parlem, per exemple, de pobles de la Terra Alta, que sense dir res en contra d'ells, lluny d'això, però esclar, l'accés i la facilitat de comunicació per accedir-hi, doncs no és el mateix.
1: Exacte.
0: No és el mateix. De totes maneres, sempre és gairebé el mateix quan és a Penúria, quan és a la Plana, o s'hi accedeix molt més fàcilment.
1: Sí, sí.
0: Això és no obstant, com dius tu, el ser en la cruïlla o en el pas de les carreteres generals que van d'un lloc a l'altre, doncs sempre se'n beneficia. Jo podria afegir que la ciutat de Camarles en ser una població de 2.953 habitants amb una extensió de 29 quilòmetres i està a 10 metres sobre el nivell del mar, ce qui fa que hi ha pas una hauteur terrible, disons, hi ha pas una denivellació terrible entre Camarles i Venimo de la Mer, d'on 10 metres únicament podria accedir.

0: Mais dans Jaren, j'aime parler de l'histoire, puisque chaque fois qu'on parle d'un village de chez nous, on parle aussi de l'histoire, des traditions, de la cuisine, des fêtes, mais on va commencer aussi par l'histoire. Doncs la ciutat de Camarles, com dius tu, va ser fundada per quina època està posat?
1: Sí, Camarles podem considerar que és un municipi d'una considerable, molt considerable antiguitat, del qual s'han trobat restes arqueològiques d'un poblat ibèric i sobretot a la partida del Bordissal, més de 50 encensers de terra cuita amb la representació femenina de la deessa Tanit. Es documenta també que a la meitat del segle XII, en Ramon Berenguer IV, després de la conquesta de Tortosa, va donar la torre o castell de Camarles al cavaller Guillem de Sunyer, i posteriorment la torre de la Granadella fou lliurada pel mateix Berenguer al bisbe Jofré i per extensió al nou bisbat de Tortosa. Aquests diferents enclavaments militars formaven part de l'alineació de fortificacions que recorrien l'antiga costa marítima per defensar-se del perill dels pirates i malfactors. Camarles va ser un port de mar abans de la formació de la plataforma deltaica. És cert això, per comentar una miqueta, que d'aquests enclavaments, tot el que seria les Terres de l'Ebre, hi ha una gran quantitat de torres d'aquestes de guaita, que es diria.
0: Les torres de guaita, sí.
1: Sí, que provenen de l'època dels sarraïns i que eren fortificacions militars de defensa contra l'atac dels pirates, que aleshores, doncs, es veu que abundaven a la costa del Mediterrani.
0: El mateix aspecte, el mateix cas es troba en l'altra part de la frontera, en l'altra part del Maestrat, en què hi ha torres capoborriana, Torre Blanca, doncs tenen aquests noms perquè són torres de guaita, torres de defensa. Però clar, en certs llocs, tenint en compte la població que hi havia, la densitat de població, no es podien permetre de fer un castell gran. Sí, doncs amb una torre de guaita que servís de defensa en el cas d'atac a la gent, doncs ja en tenien prou en comparació. Doncs el mateix cas es troba en l'altra part, en el Maestrat. I aquestes sorres, com dius tu, han servit doncs de defensa i d'abricall a molta gent en el curs de la història.
1: Sí.
0: Potser que algunes d'elles, jo crec que bé, aquesta de Camarles, no, perquè és important i és bonica, però en d'altres, per exemple, seguint la riba de l'Ebre, doncs han sigut més o menys enderrocades després en batalles, no en aquesta malaurosa guerra del 36 al 39, però ja abans havien sigut enderrocades en el curs de batalles, diferents batalles que hi ha hagut al País Català, que sempre és el mateix.
1: Sí, per exemple, pel que fa a la Torre de Camarles, bastida sobre una antiga alqueria islàmica, fortificada de tipus defensiu, forma una massissa torre circular de pedra, fins no fa gaire envoltada d'edificis amb alguns elements medievals. Recentment restaurada, la torre és un punt de partida per visitar els molts indrets d'interès que ofereix el delta de l'Ebre. En canvi, la Torre de la Granadella, de construcció medieval, és de planta quadrada, amb porta i finestres adovellades, i una capella més moderna dedicada a Sant Marc. L'església parroquial, per altra banda, està dedicada a Sant Jaume i va ser construïda l'any 1955 amb la portalada clàssica i campanar de torre quadrada. A finals de l'any 99 es construí la plaça dels presidents i un monolit emblemàtic amb els noms de tots els presidents de la Generalitat de Catalunya esculpits a la pedra.
0: Doncs són llocs que d'abord de tota façon une des choses vraiment extraordinaires dans cette région, comme nous disons toujours, c'est le climat qui est quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai, ils ont cette chance en comparaison des autres centres, ils ont la chance au bord de mer et dans une longitude et latitude qui leur permet, disons, d'avoir un très très beau temps dans la sable de l'année. Segon, un lloc doncs que potser, malgrat tot, no han rebut aquells allaus de gent que ha vingut de l'exterior i que han fet que els pobles els hagi augmentat 10 o 12 vegades de lloc. Faig una al·lusió, per exemple, a la part tocant al Pirineu, on la part costerera de Catalunya, a vegades doncs, els pobles han desaparegut completament. En fi, han desaparegut l'identitat del poble, ha gairebé desaparegut completament. Veus poblets en què, bé, jo hi conec pobles en què un mínim central és els habitants tradicionals del poble, i 10 vegades més gran o 12 vegades més gran és els forasters, pels estiuejants, per la gent que ve a passar. Aleshores, i esclar, doncs, en aquestes contrades de les Terres de l'Ebre, sortosament no s'ha perdut aquesta identitat pròpia encara.
1: Sí, sí.
0: Que ara hi ha identitat pròpia. Amb aquelles vegades, aquelles petites coses que passen, que un poble no s'entén gaire bé amb l'altre, però això són coses ici, en França, és la mateixa cosa. Hi ha toujours des guerres de clochers, qui fait qu'un village avec l'autre, o un quartier avec l'autre, même on s'entend pas beaucoup. Doncs anem escoltant música més i després continuem a parlar de Camarles.

0: d'una manera en les tradicions i en les festes. Diuen que a Camarles hi ha gent molt festera, molt festera de tota mena, on conflueixen diverses tradicions populars com els bous, els focs d'artifici, les menjades populars.
1: Això sí, però és que... No, sí, perquè nosaltres, bé, com on dit chaque fois, on répète toujours ça. Nous sommes une région, nous sommes un pays, dans l'ensemble, où nous aimons ça. Ces repas populaires. Une fête, c'est ça, c'est ce qui fait la différence, on le dit à chaque programme chez nous, c'est raisonnable. Ce qui fait qu'on puisse dire une fête, c'est la participation de tout le monde à ça.
0: Sí, sí. Sí, a molts pobles del Delta de l'Ebre, per exemple, quan són les festes majors, el que fan són menjars de carrer, que doncs la gent del carrer para la taula al mig del carrer i cadascú porta alguna cosa per menjar i alguna cosa per beure. I és una manera, doncs, clar, això a l'estiu, al vespre, quan ve la fresqueta, doncs està molt bé.
1: I després els ajuntaments hi participen, sí, també, clar, perquè vull dir que els ajuntaments moltes vegades certes d'aquestes menjades populars, doncs és l'ajuntament que ho ofereix.
0: La comissió
1: de festes, sí, de l'ajuntament, sí. Qui té com a tasca pregona, doncs, fer aquestes coses. I el mateix trobes, perdó, en el País Valencià, el mateix.
0: Sí, exacte, és la mateixa...
1: Aquesta bona costum,
0: sí,
1: es comença abans d'arribar a Tarragona, sí, i s'acaba al fons d'Alacant.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Cap amunt, no.
0: No, no.
1: Però cap a baix, sí.
0: Sí, sí. Bé, d'això ja en parlem.
1: Sí, sí, un altre dia. Sí. No, però bueno, je trouve que c'est très intéressant de bien préciser, de faire préciser que au pays catalan et avec les Valenciens, donc, c'est les mêmes habitudes, mais hélas, ça commence uniquement avant d'arriver à Tarragona, jusqu'au fin fond du pays valencien. La gent no pot preveure una festa si no hi ha aquestes coses.
0: Clar, clar. I després és típic, doncs, clar, això, per exemple, això que dius, que ja en parlarem un altre dia, però és clar. Cap al nord de Tarragona és impensable, però cap al sud, a les Terres de l'Ebre o al País Valencià, és normal que després d'una menjada popular d'aquestes, doncs, sempre surti algú que et canti unes jotes populars.
1: I es balli, sí, al mateix, sí, temps es balla, eh? I doncs la gent ja té aquesta satisfacció. És un altre complement de participació en la festa.
0: Sí.
1: Una bona tronada de petards, de pólvora, o que sigui, una traca, i un bon menjar, una jota cantada, i després corren els bous o alguna cosa així, i escolta, te'n vas a dormir com un gínjol, sense oblidar que a la nit tens encara una serenada o una cantada de cançons o jotes en algun altre lloc, perquè això és una cosa típica així.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs aquestes terres és el mateix.
0: Sí, sí. Bé, doncs centrant-nos una miqueta més en els exemples sobre les festes, tenim, per exemple, que de curta tradició, però entrant en gran força, la primera setmana de juny es celebra una fira de cooperatives i comerç. Després, el 24 de juny, que coincideix amb la Festa Nacional dels Països Catalans, Sant Joan, que és el patró del barri, els lligallos, que serien els barris de la població, surten al carrer per commemorar les festes majors i la màgica nit amb els seus sorprenents focs i les divertides revetlles. Per Sant Jaume, el 25 de juliol, els camarlencs fan les seves festes per excel·lència i donen de 8 a 10 dies de vida pròpia als carrers. De 8 a 10 dies.
1: És que jo ho disais, de 8 a 10 jours hi ha la fête dans la rue.
0: Sí, sí.
1: Donc voilà, je trouve que quand on voit des pays, que bon, je ne dis pas qu'ils nous critiquent, loin de là, mais quand je dis on voit des pays que par exemple, oui, vous, n'importe quoi, mais on s'amuse à faire une fête qui dure une journée, et à nous il nous faut 8 jours, ou 10 jours pour la finir, hein? Doncs crec que hi ha una diferència enorme. Vull dir que és formidable aquest esperit fester, aquest esperit de festa.
0: Sí, després per Nadal es reuneixen tots els comerços del poble en un mercat de germanor. I cal no oblidar també la Setmana Cultural i el Mercat Setmanal dels Dimarts. Per la seva situació molt a prop del mar, també es pot gaudir fàcilment de les magnífiques platges de sorra de la zona de l'Arenal.
1: Bé, després ja parlarem de la gastronomia, sí, segurament, sí, sí. Perquè segurament és una cosa extraordinària també estar tocant a mar, o estar proper o prop del mar. Doncs és una cosa que permet, doncs, de tindre una gastronomia extraordinària.
0: Sí, sí, aquí també tenim una gran varietat de rossos.
1: No, el Santi és molt dolent, perquè a mi, mentre jo estic parlant, m'està fent veure unes fotografies en alguns llocs d'uns arrossos, uns menjars, que, escolteu, jo que ara m'han posat a dieta...
0: Va, no exageris.
1: Bé, no exageris, escoltem una cançó més endavant.

0: Bé, doncs ara, en un moment donat, anem a parlar d'un resum d'actes festiu de Camarles, que és una de les coses, diguem, les fires, les setmanes culturals i les festes que hi ha en els pobles. Per això dir, de fet, i de manca pas, sé que això és extraordinari, una certa habitud, la feta s'ha fet, Primer hi ha la setmana cultural, la primera setmana de juny, amb activitats culturals, d'oci i lleure per la gent de Camarles, organitzades per la Regidoria de Cultura en col·laboració d'entitats locals. No veia, hi ha toujours cette étroitesse de participation ensemble entre le groupe de section culturelle de la mairie et les entités locales, disons, de groupes folkloriques, de groupes, disons, traditionnels, de groupes qui s'occupent, disons, de faire les fêtes. Il y a la Fira COP, second cap de setmana de juny, aquest any, 7, 8 i 9 de juny. La Fira de Cooperatives, Mostres i Productes de les Terres de l'Ebre, organitzada per la Regidoria de Comerç i de Turisme. Saps si sé que això és que no vous conseillons, parce que quand vous allez dans une foire comme ça d'échantillonnage de ce qu'on produit dans la région, bien sûr, personne ne vous empêche sûrement de pouvoir acheter les produits qui se trouvent là, mais croyez-moi qu'on reste bouche bée quand on voit cette profusion des produits qui sont élaborés et d'une qualité extrême qui sont élaborés dans ces terres-là. Oli, mel, diverses quantitats de coses. Hi ha també les festes de Sant Joan als Lligallos, última setmana de juny, les festes majors en honor del patró Sant Joan, organitzades per la Regidoria de Festes. Llavors, doncs, aquí, inútil de dir, focs, petards, coets, ballades, doncs, i segurament menjars típics, populars, que la gent hi participa.
1: Sobretot per Sant Joan el que es menja molt és la coca.
0: La coca que es menja.
1: Sí, les varietats de coca.
0: A mi el que m'agrada molt és aquella que hi ha fruits confits i pinyons. A mi personalment,
1: Sí.
0: Jo és una de les que m'agraden més. No, si en tinc molt de defectes, en tinc molts de defectes. El mateix que m'agrada pa amb oli i sal, m'agrada també, o pa amb sucre, m'agrada també, doncs, els menjars, les coques i aquestes coses.
1: I això que estàs a dieta.
0: Sí. Ja no, perquè no, escolta, hi ha el mercat de Nadal a Camarles també, el desembre, el diumenge proper, el dia 8 de desembre. Mercat de comerç local amb tot tipus d'objectes de regal, decoració, alimentació i complements relacionats amb el Nadal, organitzat per la Regidoria de Comerç i de Turisme. Mercat de Pasqua als Lligallos, dos diumenges abans de Setmana Santa, aquest any, 17 de març. Mercat de comerç local amb tot tipus d'objectes, regals, alimentació i complements relacionats amb la Setmana Santa, organitzat per la Regidoria de Comerç i de Turisme. Jo, el dia que vagi, que pugui baixar, perquè ara segurament podré baixar sovint als llocs, dic baixar perquè és clar, estic amunt i sí, baixaré cap a casa, doncs jo una de les primeres coses que vull fer és comprar-me una gerra.
1: Una gerra?
0: Una gerra per beure aigua. Sí. Per tindre-ho en un racó de casa, i a casa on m'he criat jo en deien una xerreta. Sí. Però encara que sigui una gerra ja en tinc prou. Perquè veure aquella aigua, que encara que sigui l'aigua d'aquí, de l'altra part dels Pirineus, segurament si veig gerres de casa, l'aigua sortirà molt més bona. Doncs bé, jo és una de les coses que penso fer. Doncs bé, abans de començar a parlar una altra vegada de menjar, perquè que on ha convient de pla de riz, d'arròs?
1: 22.
0: On ha 22 façons diferents de cuisiner le riz dans ces terres-là. Alors, on va vous donner quelques recettes pour que vous ayez un petit avant-goût de ce que c'est un repas dans ces terres, les terres de l'Ebre, i a Camarles, com en altres llocs. Doncs anem a escoltar una música més.
2: Bona nit tinguem i benvinguts a casa nostra.
3: Molt bé.
2: Vagin passant, que estaran una mica pretadets, però n'hi caben 10, n'hi caben 100.
3: Avant.
2: Has vist, Quico, que avui he vingut en autocar?
3: Sí, home, mira que li he dit vegades, Acovida qui vulgués,
2: oh, sí.
3: Acovida qui vulgués, però sobretot que no vinguin tots alhora. Pues bueno, ja estan aquí tots alhora, és igual. Vostès, per això, com si estiguessin a casa seva.
2: Sí, aviam, facin-se per avant, sí.
3: Facin, sí.
2: Del fondo, agafen cadires i facin-se per aquí. Sí, que aquí ho veran millor aquí davant, home.
3: Avant.
2: Va, facen-se per avant.
3: Molt bé, facen-se i facen un traguet.
2: Home.
3: I quatre olives.
2: Sí.
3: Ja n'hi ha prou d'olives?
2: Olives? No tinguen temor que no se les acabaran les olives, home. Bueno. Que en tinc un munt de posades del dia del Pilar.
3: Molt bé, va. Va, que els hi cantarem un ratet a aquesta gent. Anem a fer una cançó de treball.
2: Sí, de treball. Sí, ja no s'han fixat en qui treballa en esta casa.
3: Guai, doncs pues de treball, una cançó de plegar olives.
2: Ah, això mateix, esto sí que és bona, de plegar olives. Fixen-se d'on les pleguen les olives, ells, eh? Del plat les pleguen.
3: Molt bé, molt bé. Per a tots vostès, dispensen-lo, eh? Per a tots vostès, la jota de les plegadores d'olives. Que, per cert, diuen... que no veuen vi.

0: Bé, doncs jo crec que ara, Santi, anem a provar doncs dels arrossos. Els arrossos, després parlarem també de l'oli també, perquè esclar, és una regió doncs arrossera. I parlarem també de l'oli, per exemple, però esclar, hi ha algunes receptes que es podrien dir. Parce que, c'est vrai, le riz est quelque chose, disons, de, ne disons pas indispensable, mais qui a une présence très forte dans ces régions-là, dans la cuisine. Le poisson, c'est que, disons, le poisson, bien sûr. Però l'arròs és una cosa doncs que és part integrant de la cuina nostra. Per exemple, tens alguna d'aquestes receptes que es pugui fer?
1: Sí, mira, doncs aquí en el catàleg que ens han facilitat l'Ajuntament de Carmarles trobem 22 receptes de plats diferents fets amb arròs.
0: No, 22 receptes de cuina elaborées avec le riz com a base, com a repas de base.
1: Que segurament n'hi ha més.
0: Sûrement, mais disons que c'est pas mal déjà un village qui peut proposer, disons, 22 recettes de cuisine faites comme en partant sí. Le riz comme aliment de base.
1: Si vols, te les puc anar dient i si te n'agrada alguna...
0: Sí. Totes m'agraden a mi, totes. No, les aime totes, surtout quand on est à dieta.
1: Sí. Comencem, per exemple, amb una amanida d'arròs.
0: Sí. M'apunto.
1: Una amanida d'arròs, que hi podem trobar doncs, els ingredients bàsics, arròs, evidentment, 100 grams de xoriç, 2 pebrots, un de vermell i un de verd, un de roig i un pimentó roig i un pimentó verd, una ceba, 100 grams de xampinyons, tomàques, oli d'oliva, vinagre, una culleradeta de mostassa i sal i pebre. Pot estar molt bo, eh?
0: Sí, pot estar molt bé.
1: Després un pastís d'arròs. Un pastís d'arròs. Arròs, gambes...
0: Si sentiu soroll, sóc jo que estic caient, eh? Sí. No us preocupeu, eh?
1: Arròs, 200 grams d'arròs, 250 grams de gambes, un pebrot, d'aquests cogombrets petits amb vinagre, una llauna de bonítol blanc, tonyina, blanca, ous, julivert, musclos, pastanagues, carlotes, com dieu, carlotes, oli d'oliva, sal...
0: O sigui, per exemple, si penso bé, esperant que et donguis un altre, però per exemple, aquí la gastronomia del país en general, de la regió, doncs també hi ha, per exemple, arròs, col i fèsols, arròs a banda, el rostifaci, l'anguila amb suc, el xapadillo, els cargols amb ceba i tomàquet, borraines, menjar blanc, etc. Doncs res, escolta, jo ja sé on tinc que anar a passar les vacances, perquè no val la pena que vagi... Aquell dia deixaré de fer dieta, perquè no. No, c'est vraiment impensable, c'est vraiment inimaginable, cette variété, etc. No sé, hi ha llocs, escolta... A mi em deixa sobtat que hi hagin tantes varietats, esclar, i com dius tu, segurament n'hi ha moltes altres més de receptes de cuina, d'arròs.
1: Sí, doncs tenim arròs bullit, arròs amb verdures, la paella del Delta, l'arròs a banda, arròs amb calamars i musclos, arròs amb anxoves, arròs amb sèpia amb la seva tinta, que seria l'arròs
0: negre,
1: arròs de la costa, arròs amb carn, arròs col i bajoques blanques
0: i fèsols que en diem al nord,
1: arròs camper, que seria arròs del camp. Arròs, formatge de gruia ratllat, mantega, caldo concentrat, brou, enciam, sal, pebre, etc. Arròs amb xampinyons, flam d'arròs,
0: mare de Déu,
1: arròs estil xinès, arròs amb conill, arròs amb caragols, arròs amb gambes, arròs amb llet. Te'n recordes de l'arròs amb llet?
0: Sí que me'n recordo, sí. I només tancant els ulls encara me'n recordo més, eh?
1: Sí, amb una miqueta de canyella.
0: Ah, això era algo que com d'extraordinari.
1: Sí. I després, un nou plat, que això suposo que és una experimentació moderna, que és arròs a la xocolata.
0: Arròs amb xocolata.
1: 200 grams d'arròs, 1 litre de llet, vainilla, una beina de vainilla, 150 grams de sucre, xocolata en rajola, 250 grams de panses, 4 cullerades de rom d'aquell negre, d'aquell vell, envellit, i 20 grams de mantega.
0: Tot això és per fer un arròs amb xocolata.
1: Sí.
0: És curiós, esclar, s'experimenten coses, en fi, s'experimenten, hi ha idees noves, hi ha novetats que es fan al mercat, no per experimentar, sinó que ens volen. Però esclar, jo personalment quedo molt lligat a les tradicions, tenint en compte que només tinc 20 anys tres vegades, doncs diríem que quedo més fidel a les tradicions de l'arròs típic.
1: Sí.
0: Home, típic vull dir l'arròs que es pot trobar a tota la franja del Mediterrani fins al fons de diríem cap a Oriola, sí, tocant a Múrcia, eh? Sí, per sí, mi sí. Això és l'arròs lo típic, lo típic. Nosaltres, on té guió, nosaltres no en fèiem d'arròs poques vegades, o s'havia tingut que aprendre a fer, diríem, quan la gent que havia estat a Lleida a passar les vacances, s'havien casat o havien tingut amics o que sí. Però nosaltres a la regió nostra no en fèiem, perquè és regió de l'interior, tocant amb un sou a la franja de Ponent. I esclar, és que la cuina avui en dia es fa l'arròs a qualsevol lloc, sí, perquè el marisc, el peix, el pots portar amb una hora de cotxe o dues hores de cotxe, el tens en el lloc directament, no? Però esclar, es té que pensar en pobles que la tradició culinària venen de segles endarrere o d'anys endarrere, i és quan en aquella època el peix, quan arribava, no, ni pensava poder portar peix en aquells llocs, no? Arròs amb cargol, sí. I bo, creu-me que bo, no és també, per fer plaer en aquesta gent, però...
1: En teniu de caragols a la franja?
0: Que sí, en tenim.
1: De quines espècies?
0: A nosaltres tenim sobretot els bovers, sí, les regines, els un altre que en diem... Les regines, que són aquells que són aplanats, que són com si fossin una miqueta morats, i la boca de dins amb una grossa. Doncs tenim aquells altres que són blancs, que tenen com una espiral pintada, com una ratlla que fa espiral com a forma de cargol. Però clar, no es té que oblidar que Lleida, bé, Lleida és la festa del cargol, se'n consumeixen tonelades.
1: Sí.
0: I el millor plat és els cargols de la Bruta, que es posa damunt d'una llauna amb una miqueta de sal, i quan acaben de cantar, perquè va ben... quan acaben de cantar és que estan bons per treure. S'ha fet una picada amb tomàquet, amb all, oli, sal, i au, es va escafar el cargol,
1: sí,
0: i es va menjar, i mira, escolta, un bon vinet de raïmat,
1: i tant,
0: i et deixa, vas com un gínjol, pots sortir a l'era, passa res.
1: Sí, i tant.
0: No, és... C'est vrai, les escargots, c'est quelque chose de typique chez nous. On en mange pratiquement de deux. Regardez, par exemple, ici en France, le Roussillon. Le Roussillon, ils ont une folie pour les escargots. Des autres régions, moins. Mais là-bas, des grillades d'escargots, à Perpignan, à Salses, c'est quelque chose d'inimaginable. Ils se régalent. Même on a fait de l'élevage. Certains vignobles qu'on les a arrachés les vignes parce que, disons, ils donnaient pas assez, dont on arrive à faire de l'élevage d'escargots, imaginez-vous. Ça, c'est quelque chose que peut-être il faudrait que je fasse. Un peu d'élevage d'escargots dans les jardins, et comme ça, tinc per poder menjar una cargolada de quants en quants.
1: Sí.
0: Escoltem una miqueta de música i després continuem.

0: Bé, doncs ara, Santi, podem parlar també de l'huile d'oliva, un legat, un héritage qui nous a été laissé dans nos terres par nos ancêtres. Sí. L'huile d'oliva, lesquels? Les Romains, les Carthaginois, avaient eu les Grecs, mais de toute façon, on en profite. Mm-hmm. On en profite sur une terre où l'olivier se plaît à vivre et à grandir. Et donc, nos descendants, comme olives, donc, dans aquelles régions, o des olives, comme diem nosaltres, doncs, en aquesta regió, doncs, hagin arribat a fer oli amb cooperatives, doncs, d'oli. Què ens parles sobre Camarves de l'oli, en general?
1: Doncs, parlarem de l'oli d'oliva verd extraverge.
0: Extraverge.
1: Entre la Mediterrània i la Serra del Boix, doncs, a la Ribera d'Ebre, a la zona de Rasquera, la Serra de Cardó, s'extenen els milers d'hectàrees d'oliveres on es produeix el fruit del qual la cooperativa extrau tan preciat líquid. La influència del sol, la terra i l'aire de la Mediterrània crea l'ambient més idoni, donant als nostres olis unes característiques especials en quant a sabor, olor i color. Després, evidentment, com hem dit, la cooperativa de Camarles, que s'encarrega de recollir totes les olives i produir, fer tot el procés de fabricació de l'oli. La cooperativa es funda l'any 1955 dintre de la població de Camarles i va iniciar un camí que ha culminat l'any 99 amb la inauguració de les seves noves instal·lacions al polígon industrial Venta Nova. Actualment hi ha uns 500 associats. Que Déu-n'hi-do pel poble que és Camarles.
0: Pel poble que és, sí.
1: Que han iniciat una nova etapa avalada per aquests 45 anys d'experiència i amb l'objectiu de ser plenament competitius en l'Europa del nou segle XXI. Per tant,
0: doncs sí, és nosaltres tenim aquí un despegatiu d'aquests, sí. Que d'allòs ens es veu la cooperativa, la mena de premsar l'oli o les cisternes, sí, sí, de recull de l'oli, i sobretot cap a la fi, una fotografia que és preciosa, és d'aquests olivers que hi ha al camp d'olivers, que és una cosa que es té que haver viscut entre ells. Per, no sé, hi ha una quietud quan et poses a fer una migdiada sota un oliver, que és com un senyor. Hi ha gent de la costa que diu, per exemple, sota un garrofer, coses així, però jo trobo que no, o sota una olivera et trobes millor, no sé. No sé per què, però permet, diríem, com que el tronc és el que sigui torçat o que no sigui gaire gran o que sigui, però permet l'aire d'esvergir. En canvi, hi ha arbres, quan et poses sota l'arbre, o fullam que tenen, o coses així, on et fa que no és el mateix, no?
1: Sí, hi ha oliveres que són centenàries, eh?
0: Això, sí, hi ha algunes que estan reconegudes i que estan protegides, perquè sí. Formen part, diríem, de tot el que seria la vida cultural, la vida del poble en si, eh? Hi ha un lloc que en diuen la ruta de bicicleta o el camí de bicicleta que n'havies parlat,
1: sí.
0: Que és això, és que tu la coneixes, això és
1: No, el que et puc dir de la ruta de la bicicleta, que comença a la Torre de Camarles, uh-huh. I que és una ruta de fàcil recorregut d'uns 12 quilòmetres, des de la qual es poden visitar sense baixar de la bicicleta els millors paratges del poble i del delta de l'Ebre. A la dreta d'aquesta ruta hi ha estem mirant aquí el desplegable i tenim un plànol i tenim les fotos i
0: entre una cosa i l'altra, sí. Doncs no saps on estàs,
1: sí, exacte,
0: no?
1: Exacte.
0: Diríem que el mateix temps que s'ha desenvolupat el turisme en aquestes terres, hi ha una cosa que ha quedat bastant ferma i lligada en el nostre caràcter, és que a la gent li agrada caminar. Es fa molt senderisme, es fa molt caminar. Perquè quan és normal, quan et puges, quan vas a llocs en què hi ha uns paratges meravellosos, que el clima és sanitós, i els paisatges, com dic, que vagis entre camps oliveres, que pugis a dalt d'un petit turó, que baixis per l'altra banda, que és, doncs hi ha una cosa que dona gràcia, dona alè de poder caminar. Catalunya en si, de totes menes, hem sigut gens de tipus excursionista. L'excursionisme, diríem, ha sigut una cosa que ha arrelat molt fàcilment a Catalunya. No solament a Barcelona, perquè hi ha molta gent que només es veu a Barcelona omnipresent, omnilogresa, que es menja totes les coses, i no, l'excursionisme a Catalunya existeix a tot arreu. Poblets menuts han tingut gent que li agrada anar a fer excursionisme i caminar, passar el dia i anar a veure un lloc, anar a veure l'altre. L'altre dia estava llegint uns llibres sobre les Terres d'Ebre en què proposaven excursions, sortides, totes aquestes terres, partint des del mar fins a cap a la porta de la Terra Alta, tot això, i hi ha llocs meravellosos, meravellosos a visitar, en què la gent, doncs, es troba gent que hi va. No és allò, és que et sembli una cosa estranya. Has trobat, doncs, això de la ruta de bicicleta, el que es pugui anar? Doncs no, en general és només això, és que agafant la bicicleta, sortint de la torre, doncs es pot anar a visitar.
1: Sí, no, de totes maneres, el que sí que us podem dir que és la ruta aquesta que dèiem de fàcil recorregut de 12 quilòmetres, però que està molt ben senyalitzat el trajecte. És a dir, que tot el trajecte per on de ruta ciclista, doncs, està molt ben senyalitzat.
0: Bé, doncs és una cosa formidable. Doncs jo estic aquí mentre estàs parlant tu, Santi, estic encisat amb aquests camps d'oliveres, tan nets a sota, tan arrabassades a la terra al peu del tronc de l'olivera, i bé, no sé, quan baixin allà em faré una fotografia en gran per poder-la tindre guardada, perquè és molt bonic. Un camp d'olivera és a més una cosa que sempre m'ha agradat molt, molt. No sé, potser perquè m'hi he criat gairebé, em diràs amb mala voluntat potser també que les figueres també, perquè a la franja de Ponent, doncs, figueres no em mancaven tampoc per tot arreu, n'hi havia per tot arreu. Però a més, és veritat, jo aquí on estic jo tinc un hortet, i l'hortet, esclar, no puc pretendre tindre una olivera, perquè el clima aquí a vegades és molt dolent, i no diria. Però el primer que he fet és portar una figuera de casa i plantar-la a l'hort. Perquè allò és quan estiguis en un hort i vagis, i quan llevis els ulls que estàs cavant, veus a figuera, se't dona més ànim i tot, sembla. Sí. I sobretot que les figues paren com nosaltres, perquè són negres, sí, catalanes. Sí. Doncs no ens podem queixar. Tens alguna cosa més? O escoltem un tros de música primer i després...
1: Com vulguis. En tot cas, el que podríem comentar, si vols ho comentem després, és la producció anual d'oli i d'olives i d'arròs.
0: Si vols. Això s'ho pots comentar-ho, sí, ara, si vols, seguidament.
1: Més que res, perquè considero que és prou important, la darrera collita d'oli i d'olives, en primer lloc d'olives, a Camarles, a la cooperativa de Camarles, va pujar a 3 milions de quilos d'olives.
0: 3 milions de quilos d'oliva? Sí,
1: sí. I 650.000 quilos d'oli.
0: 650.000 quilos d'oliva?
1: Sí, sí.
0: Diferent de diverses categories. Doncs, bueno, no és d'estranyar, doncs, que són terres que i paguen amb creus, sí, el que els
1: hi... Hi ha només una darrera dada. Pel que fa a l'arròs, la cooperativa, la darrera collita, no més de Camarles, perquè clar, el delta, això és una altra cosa, no més de Camarles, 11.500.000 quilos d'arròs. El que seria el terme de la cooperativa,
0: sí, sí,
1: de Camarles.
0: Sí, sí. Doncs vaja, no és d'estranyar que hi hagi tants plats d'arròs en els menjars d'aquestes contrades, ja, perquè agafant de tant com agafen, doncs no és d'estranyar.

0: Vedo il Santi, el nostre programa ha anat xinyotxant arribant a la seva filla. Sí. Hem parlat d'un poble més, de les Terres d'Ebre, i doncs agraïm als nostres amics de l'Ajuntament de Camarles l'ajut impensable del material que ens han enviat per poder parlar d'ells. Doncs què et sembla, els desitgem que passin una molt bona fi de tarda.
1: Exacte.
0: I pels que són occitans els hi diem adixats.
1: Adixats.
0: Adéu-siau i fins al programa que ve.
2: Occitanio 5 euros.
3: Tot el festun, lo dimenge 7 de juny al Mercat Cubet de Castanet. Lo dimenge 7 de juny, a compta de 9 euros del matí e jusqu'aux 2 euros del vespre, la Castaneto de Castanet festeggio l'arribado de l'estiu amb animacius a gratis en paral·lel del Buido de la Cambro al Mercat Cubet de Castanet. A 11 euros, conte del gat somnambul, a mieggio ne mieggio, musica e rondos occitanos e tutta la matinada, giocs de fusto. Dimenge 7 de juny, matinado festivo a l'entun del solstici d'estiu al Mercat Cubet de Castanet, al profit de la Calandretto de Castanet. La Calandretto de Garunet organizo uno dimenjado festivo lo 6 e 7 de juny. Rende pelu 17 e 6 de juny a conta de 3 euros del vespre per un occhino, seguido d'un repais aligot salsiso e d'un serrado amb un primier DJ set per Transoc Venil e concert del grup Cridats e un segon DJ set per Okemai din la cour de la Calandretto de Garunetto. Lo dimenge 7 de juny a conta de 9 euros del matí, inquiet a Benguido de la Garunetto. E tutto la giornata, lo Big Band de Bielos, lo Cor de Garunetto, lo Caracol. Karaoke d'aquí, la musica de trucs e un mix uccita en charadiso amb begudos e restauraciu. 17 e 6 e dimenge 7 de juny, giornados festivos all'entun del solstici d'estiu alla Calandretto de Garunet.

Bona tarda, amics. Avui amb vosaltres, dins del nostre programa, us anem a parlar una estona d'un poble, una ciutat o una comuna més d'aquests pobles de les terres catalanes, que es diu, doncs, Constantí.

La comarca del Tarragonès, on es troba el poble de Constantí, comprèn les valls baixes del Francolí i del Gaià i una sèrie de platges sorrenques que van des de Salou fins a Altafulla i Torredembarra, interrompudes pel gran port de Tarragona. El Tarragonès, junt amb el Camp i el Baix Camp i el Baix Penedès, la Conca de Barberà i el Priorat, forma part d'una unitat geogràfica, històrica, cultural i econòmica coneguda amb el nom del Camp de Tarragona, gran plana costerera voltada per una sèrie de muntanyes de la serralada per Vitrol. El clima hi és excepcionalment benigne, especialment a Tarragona ciutat, on l'oscil·lació tèrmica anual és mínima 14,3 graus gràcies a la moderació de les temperatures extremes i la suavitat de les estiuenques. El setembre, 21,1 graus, mitjana de 20 anys. Sol ser més calent que el juny, només fa 20,3. La persistència del mestral, o vent serè, fa baixar la mitjana de gener, 8,9. La pluviositat és escassa, 482 mil·límetres, amb un màxim de tardor molt acusat al setembre, 92,5 mil·límetres, que és un dels més plujosos de les ciutats catalanes importants. La història de la comarca va estretament lligada a la ciutat de Tarragona, la important Tàrraco romana, que fou capital de l'Hispània tarraconense. Tarragona és, sobretot, una ciutat del Mediterrani, que mira el Mediterrani. El port de Tarragona s'ha convertit en un important centre de distribució de mercaderies del sud d'Europa, ja que el seu elevat grau de competitivitat hi possibilita estar entre els primers de l'estat espanyol en el tràfic de mercaderies. Tots els molls connecten amb la xarxa general ferroviària. El port de Tarragona presumeix d'un dels molls amb més calat del Mediterrani. El moll de Catalunya té 20 metres de profunditat, una llargada de 695 metres i s'apropa al 250 metres d'amplada. La comarca limita al nord amb el Camp, al nord-est amb el Baix Penedès i al sud-oest amb el Baix Camp. Tarragona té una xarxa de comunicacions molt bona que connecta amb xarxa de carreteres francesa i europea i cap a la resta de l'estat espanyol, via el corredor del Mediterrani o la Vall de l'Ebre. Les principals carreteres són la AP7, la G14, Eix Tarragona-Andorra, Salou, la Seu d'Urgell. Els ferrocarrils tenen tres vies principals de comunicació: Tarragona-Barcelona-França, Tarragona-València i Tarragona-Madrid. El proposat corredor ferroviari d'alta velocitat entre Madrid, Barcelona i l'estat francès preveu una gran estació a la cruïlla de les línies a l'interior i a la línia al llarg del Mediterrani. Algunes companyies en tenen línies regulars d'autobusos que operen a la comarca, que són el grup Alsa, Segalés i Hispània i Autocars Plana. Bona tarda, l'ensemble de la comarca de Tarragonès est formé par 21 municipalités qui se partagent entre les 318,9 km². La densité de la population de la comarque est de 666,5 habitants par km². Le centre populationnel de la comarque, c'est la ville de Tarragona, qui avec une population de 128 152 habitants, représente 60,3% des habitants de cette comarque. Donc voilà, ça c'est un principe pour situer où se trouve dans le village, la ville de, diríem, Constantí, pardon. Et, mais on va écouter une musique et on va revenir.

hem deixat les planúries, diríem, de vora mar del Tarragoní, o sigui, hem també doncs, deixat una miqueta aquestes muntanyes al prelitoral que ens donen, són com unes portes que es tanquen celosament però estan disposades sempre a obrir-se per deixar-nos passar vers aquestes terres també imprescindibles de l'interior. I anem a parlar també ara, doncs, continuant a parlar una miqueta de Constantí. Ja dins del segle XX es produeix un canvi radical en tots els aspectes durant la dècada dels 70. A darreries del 73 i començaments del 74 s'inicia la construcció d'un polígon residencial de promoció oficial conegut avui com Grup Sencelles o Grup Adigsa. La seva construcció presenta un canvi substancial per la vila, tant pel que fa a l'aspecte urbanístic, s'incrementa el nombre de carrers i de places, com en els aspectes econòmic i demogràfic. Dins la mateixa dècada es produeix un altre fet que també afecta la vida del municipi. S'inicia el projecte de polígon industrial de Constantí arran de la previsió de creixement de la indústria de Tarragona, del port i la refineria. La crisi del 1981, que provocà la fallida d'alguns bancs, entre ells el Banc Occidental, propietària de bona part dels terrenys del polígon, natural el seu desenvolupament fins que ja dins de la dècada dels 90 s'adjudica el Consorci de la Zona Franca de Barcelona i la constructora Iosa. Actualment, a primera fase, 178 hectàrees, presenta una ocupació quasi del 100%, alhora que està treballant en urbanització i desenvolupament de la segona fase de 128 hectàrees. On veurà, progressivament, diguem, se n'hi que ve la fin du 20e siècle, diguem, ve la 20e siècle, qui se pot dir, diguem, un changement radical dans tous les aspects pendant la dècada des 70. De la fin de 1973 i al començament de 1974 comença la construcció d'un polígon residencial de promoció oficial conegut avui com a Grup Sencelles o Grup Adigsa. Sa construcció representa un changement substancial per la vila, aussi bien pour ce qui fait l'aspect urbanistique, s'incrimente aussi le nombre de rues, des places, comme avec les aspects économiques et démographiques. Ça aussi, c'est quelque chose de très attaché et très enraciné avec nous. On dit toujours que les Catalans, nous sommes des gens très attachés à nos biens. Et bien, pourquoi pas? Si on travaille constamment pour essayer d'avoir quelque chose, c'est quand même, ça ferait quand même un peu fada, comme on dit ici dans le midi, de gagner quelque chose, de sacrifier quelque chose pour les perdre bêtement en question de 10 minutes. Donc non, nosaltres els catalans som una gent que ens agraden les coses, ens agrada treballar per tindre-les, però que veu, després doncs, és una de les coses que és nostra i per això ho guardem.

Des de l'illa de Sencelles, una vila rústica, fou el primer lloc bastit dins del terme municipal. Durant el segle I es convertí en una gran vila rústica on hi va haver una important explotació agrícola. A la segona meitat del segle III, aquests primers edificis foren substituïts per noves construccions i a mitjans del segle IV s'aixecà un nou edifici que s'ha conservat fins a l'actualitat. Sembla que aquesta construcció posterior va tenir de bell antuvi i caràcter de lloc de residència amb les seves correspondents sales termals, però després va experimentar un complet canvi de destí i es convertí en un monument funerari. Precisament és una de les principals obres romanes d'aquesta època i el millor aliment artístic és, sens dubte, la seva cúpula de mosaic. Sembla que hi ha la probabilitat de que ho fos per Constant, el fill de Constantí el Gran, que va morir als Pirineus francesos, això era l'any 350. Després de la desamortització de Madós, el 1855, l'edifici fou adquirit pel senyor Antoni Soler i Soler i consta que es trobava en estat ruïnós. A la fi del segle XIX, la sala de la cúpula es transformà mitjançant la construcció de dues plantes en un habitatge i es va utilitzar alhora el sector est de les runes per a dependències rurals. A veure, sé que això és que arriba toujours a beaucoup d'endroits, sachant completament on trobe que quelque chose de très ancien, de vestige més solide, i les gens, dans le contexte de l'époque, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils se servent, disons, pour habiter comme lieu d'habitation. On la modifie un peu vers l'intérieur, extérieur aussi, peut-être on fait pas tellement attention à des mosaïques ou des choses comme ça, mais les gens, donc, ils habitent dedans, et c'est ce qui est arrivé dans cette ville de Sencelles, que c'est pas étonnant de voir, disons, que les gens avaient modifié et habilité comme lieu de résidence. On va écouter une musique depuis, on va revenir maintenant une autre fois sur l'ensemble, parce que vous verrez, c'est quelque chose de vraiment très important quand on parle de ces endroits-là.

continuem a parlar de Constantí, un altre lloc, diríem, d'informacions que he pogut rebre, i diu un municipi de la comarca del Tarragonès, en la província de Tarragona. L'activitat econòmica del terme municipal de Constantí ha sigut tradicionalment agrícola. En el moment en què sorgeix la indústria petroquímica en la comarca, bona part dels seus habitants alternen les tasques agrícoles amb les industrials. L'Ajuntament es troba en la localitat de Constantí, té 5.407 habitants. La seva fundació data del segle I de la nostra era. La tradició parla de l'origen romà de la població, encara que no es conservin restes arqueològics ben evidents. L'actual Constantí és del segle XIII, siguent Espàrec de la Barca, l'iniciador de les obres importants com l'església de Sant Feliu, el castell i les muralles. La primera construcció que es va realitzar en el seu terme municipal va tindre lloc en la vila romana de Sencelles. El mausoleu constantinià és una de les principals obres romanes sobresortint la seva cimera. Es creu que aquest mausoleu fou el sepulcre de l'emperador Constantí, fill de Constantí el Gran. El que fa referència a les muralles estan documentades des de l'any 1220. L'únic resta visible de la muralla està en el carrer de Sant Pere, on es conserva una torre. I el baluard del Raval de Sant Cristòfol formava part del sistema de fortificacions que protegia la banda septentrional del castell durant la primera meitat del segle XVII. Durant el primer fi de setmana de setembre se celebra la Fira Multisectorial. I a darreries d'octubre, coincidint amb la trobada de gegants, Viva de Constantí, se celebra cada dos anys la Fira de les Avellanes. Hi ha la Flau de Noiseta, dita són de la Fira de Constantí. La festa gran de l'hivern té lloc el 20 de gener, festivitat de Sant Sebastià. Coincidint amb aquesta festa de Sant Jordi, el 23 d'abril, té lloc la Setmana de la Cultura i la Salut. El primer dia d'agost, festivitat de Sant Fèlix, celebració de la Festa Major de l'estiu. I altres festivitats i festes importants són la Festa dels Reis, us he dit, el 5 de gener, la Cabalgada, el mes de febrer els Carnestoltes, el mes de juny concurs de sardanes i les revetlles de Sant Joan. I en els restaurants i casons es pot degustar la típica cuina catalana, i jo tinc aquí davant meu doncs un plat que, bé, la crema nostra tan típica amb un bano per poder-ho menjar, doncs és una de les coses em van als ulls, doncs val més que canvi i acabi de parlar del programa. La municipalitat forma part de la zona de producció de tres productes que sobresurten de la seva qualitat: l'avellana, el vi i l'oli d'oliva verge extra. Es comercialitzen amb les etiquetes denominació d'origen avellana de Reus, denominació d'origen Tarragona i denominació d'origen Siurana, en ce que concerne les noisettes dont l'huile d'oliva et le vin. Qu'est-ce que pouvait de plus une municipalité qui arrive à obtenir trois choses si merveilleuses? Quand on a ça, les restes sont là. Le pain, on peut l'acheter n'importe où. Les autres choses aussi, mais quand on a du vin, des noisettes, et disons, et de l'huile, là, franchement, on peut se passer de tout le reste. Pas tous les jours, mais on peut se passer de tout le reste. Que bueno, unes costelletes de corder a la brasa, aquestes coses, doncs això son, no ens va malament, com diem nosaltres, eh? Doncs bé, anem a escoltar una musiqueta més i anem a tornar, segur.

Bé, doncs, amics, el nostre programa Xinoxant ha anat arribant a la fi, com tots els dies de la setmana. Recordo als nostres amics que nosaltres fa 25 anys fem programes en català i des de fa 4 anys doncs, anem fent gairebé cada dia de la setmana un programa dedicat a pobles i contrades de casa nostra. La majoria, doncs, tots ells pobles, fem un programa també sobre els pobles de la Franja i fem un programa també en el parlar valencià que es diu, doncs, La veu de l'Horta. Veieu, doncs, intentem fer doncs, el màxim de difondre la nostra cultura, les nostres tradicions i la història dels nostres pobles. Bé, doncs, escolteu, amics nostres, jo crec que el nostre programa, com us he dit, ha arribat a la seva fi. Desitjo de tot cor que passeu una molt bona fi de tarda. Desitjo, doncs, que estigui el programa aquest hagi estat del vostre grat i només ens resta dir-vos, com hi ha costum de dir aquí en Terres Occitània, «Merces pla per bé demorat a menys als bono serado». Hi ha el programa que ve i esperi que aquest programa hagi estat del vostre agrat. A deixats pla, hi ha el programa que ve. Bona nit.

0: Occitanie, l'émotion du pays.
1: Un article del Cristian Andreu paregut le 12 de septembre de 2021 sur le site de notre partenaire medievaloc.com intitulat Le Sultanat d'Adal. A l'heure de parler des royaumes médiévaux desconeguts pour le public général, cal beleu parler del Sultanat d'Adal, l'un des royaumes africains mai desconeguts en dehors de Somalie, o mas un des mai importants de l'Afrique médiévale. Le Sultanat d'Adal nasquet en 1415 comme estat successor del royaume d'Ifat, que naissait per aquí le segle IX. E fuguèt toujours un des pièges ennemics de l'impèri cristià, d'Etiopio fins a sa filla per aquí, 1577. Adal s'expandiguèt pendent tota son història e arribèt a bé en Basile, quitte impèri etiopia cristià al segle XV. Sa capitale fuguèt Zeila e son territori anabò del Somaliland fins a la vila de la costa de Suakin. Le sultanat d'Adal fuguèt fundat per Sabraddin le Segu après placajudo del sultanat d'Ifat creat per de tribus somalianos al segle X. Alaro sa capitalo Zeila era un vilo rico que totis le ibaïsels arabs bullion visita per Ifa comercible. O praco fuguèt tabé uno de las primieros vilos africanos d'aquelo regiu que confirmèt la dejú de sa populació a l'islam. Ja pendent le segle IX, le viatjaire armenia al Yacoubi confirmèt qu'era un real mèri que sa capitalo era un lloc pla visitat per centenars de vaixells arabs que hi volien fa comerci anualment. L'islam arribèt pla leu en aquello vilo africano de fiets a Moscou, fuguèt bastido pendent le segle VII e fuguèt tout jun considerido como la mai anciano del continent tout. Segon calques crónicos posterioros, la beuso del quite profeto musulman aurio visitado la vilo e fuguèt pla recebudo. Paimens le paire del fundatu d'aquel estat medieval, Saad ad-Din le Segu, fuguèt ausit pendent l'invasiu etiopiano de Zeila en 1400. Son fill emigrat al Yemen serio tornat en 1415 per reclamar un territori que considerava propietat de sa família. Per ací, Sabraddin le Segu hauria guanyat le prat batallier contra les etiopias e hauria puscut signar un pas a l'imperi cristià que reconeixió l'independència del sultanat d'Adal. Al long de tot le segle XV e també al segle XVI, Adal serio estat en estat de guerra conjunt amb les etiopias que fin final opusqueron invasi e conquista Adal en 1577. La guerra fuguèt alaro pla complexo a medaligansos entre Etiopio e les portugueses, que hi enviaron fins a 400 mosquetiers, e Adal e les otomans, que n'aurion enviata per aquí 900. L'acuerto más intenso historio del sultanat d'Adal demostró pla la desconeixença general del públic a l'oro de situir pla d'estats e reialmes medievals en deforo d'Europa e també de pla importants com aquel sultanat de fiet. La desconeixença geográfica general se deba notar bé que en parlant dels quites estats medievals europeus que suben en pau cabeire amb les estats nacions europeus actuals que nasqueron pendent la fi del segle les 18 al long del segle XIX. Mas aco és ja una altra història. Le sultanat d'Adal, un article del Cristian Andreu paregut le 12 de septembre de 2021 sur le site de notre partenaire medievaloc.com.